0: mediodía.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Estem de divendres, que a aquestes hores tenim COPE más motor. En un instant estarem en este espai semanal, però abans saludem a Maria Tormo Casall, l'alcaldessa d'Almassora, que s'apropa avui als nostres estudis, perquè són massa els temes que tenim pendents i que ens interessava comentar. Moltes gràcies per apropar-se, alcaldessa.
3: Molt bon dia, Raül.
2: És dir que avui no té cap reunió amb veïns després del deslinde de costes.
3: Exacte, avui no tinc reunió amb veïns, però justament a nit vaig tindre reunió en totes les associacions de veïns i veïnes d'Almassora. Vull dir jo que sempre estic reunida, no? Però la important va ser la del dissabte passat, on vam convocar a tots els veïns de la nostra costa, de tot el litoral, que estigueren pues, interessats, afectats en el deslinde que Costes pues, ha publicat. I se deslinde que vol que la Ribera de Mar estiga en la línia de les Faroles i que l'Ajuntament d'Almassora, el poble d'Almassora, els veïns i veïnes ens oposem. Volem que aquesta línia de Costes, aquesta Ribera de Mar, aquesta línia no estiga en la línia de les Faroles, sinó que estiga en el muro. I per què això? Perquè si nosaltres consentim que la Ribera de Mar estiga en la línia de les Faroles, estem dient que consentim que hi hagi platja en el que ara per a nosaltres és el passeig, el que és la carretera, i ens quedem sense aquesta zona. Aquesta zona podria ser perfectament platja. Sabeu que Almassora està pendent de la regeneració de Pla de la Torre, tan important, una regeneració que fa molts anys que estem esperant, 8,8 milions d'euros. Encara estem esperant l'informe d'impacte ambiental per a que se puga acabar la redacció del projecte i licitar l'obra, i que quan, abans de licitar, com sabeu, n'hi ha que ficar en els pressupostos generals de l'Estat, els quals no existissin. Jo que estem en una situació complicada a Almassora, però que no anem a baixar la guàrdia. Si en aquestes al·legacions definitivament no ens fan cas i mantenen la Ribera de Mar en la línia de les Faroles, l'Ajuntament acudirà on tinga que acudir. Si té que acudir a ficar un contenciós administratiu i arribar als jutjats on faci falta, arribarem per defensar els interessos dels veïns i veïnes, els interessos de tots els almassorins.
2: Vostès han tingut ja una reunió en Costes? Per què estan reunint-se primer en els ciutadans abans de tindre aquesta reunió i dir, escolta, que esteu fent així?
3: Claro, bueno, primer, he demanat en infinitat d'ocasions, i està tot registrat perquè els he demanat oficialment per correu electrònic, reunions en Costes Madrid, perquè estem pendents de l'informe d'impacte ambiental. No m'han donat cita en ninguna de les ocasions, i també he demanat cita en quant al deslinde se parla, no? I en esta cita sí que és cert que m'han donat per el proper dia 25, el proper divendres, però serà online. Jo volia anar, evidentment, a Madrid, volia anar acompanyada també de representants de les tres associacions de veïns i veïnes per a poder veure tota aquesta informació i sobretot poder preguntar. No podrà ser, solament me podré reunir jo, juntes tècnics municipals, de manera telemàtica, però seguiré defensant. Però la reunió per què era? Perquè teníem que explicar com se tenia que tramitar. I això era molt important. Primer, explicar com hi havia que al·legar. L'Ajuntament d'Almassora, en la web municipal, hem creat un apartat especial de la sobre costes, sobre aquest tràmit, en el que posem una al·legació tipus per a la gent que no sàpiga per on tirar, que tinga un model. Hem posat també com se pot accedir a fer el tràmit de manera digital, però també hem ampliat els horaris del SIAC, del Servei d'Atenció i Informació Ciutadana de l'Ajuntament, 3 dies que estaran oberts per les vesprades per atendre de manera especial aquest tràmit, que és dimarts, és dijous i és divendres. Per la vesprada, també qualsevol dia de la setmana poden agafar cita, però aquests dies estan reservats per les vesprades simplement i exclusivament per al tràmit d'al·legacions del deslinde. I també hem habilitat la tercera planta de l'Ajuntament, on està Urbanisme, que allí estaran tant arquitectes, aparelladors i serveis jurídics per a poder explicar, parlar en els veïns, també en aquest apartat especial de la web. També poden agafar cita de dilluns a divendres, de 11:30 a 1:30, també poden agafar cita i allí es explicaran totes aquelles qüestions que no entenguen o que vulguin que ser revisades de les al·legacions dels veïns i veïnes abans de ser presentades. És a dir, que hem posat tota la maquinària a funcionar per a ajudar i col·laborar estretament en els nostres veïns i veïnes. Al mateix temps, per supost, l'Ajuntament d'Almassora presentarà una al·legació pues molt contundent. Ja la van presentar perquè en desembre ja ens va arribar la primera notificació de deslinde i allí nosaltres ja vam alegar, en aquell moment va alegar la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Almassora, però no ens van fer cas a les al·legacions presentades.
2: N'hi ha consens en la Corporació Municipal sobre aquest assumpte? O...
3: Sí, el dilluns vam tindre plenari municipal, el Partit Popular vam presentar una moció que defensava pues, la nostra costa, que volíem que la Ribera de Mar estiguera en la zona del Muro i va ser aprovada per unanimitat, així que molt content. Sempre hem anat tots a una, però clar, hem de saber que qui fa este deslinde, que qui no... pues cuida a la costa d'Almassora és el govern d'Espanya, és el govern de Pedro Sánchez, això no se mos pot oblidar, encara que el Partit Socialista d'Almassora votara a favor d'esta proposta, d'esta moció conjunta que presenta el Partit Popular i que ells van votar a favor. No mos hem d'oblidar que és el govern de Pedro Sánchez qui no vol atendre al poble d'Almassora, que és el govern de Pedro Sánchez, el govern que mostré la declaració d'impacte ambiental paralitzada durant anys a l'Ajuntament d'Almassora i que no s'està fent la regeneració i que qualsevol temporal marítim pot afectar moltíssim a la platja d'Almassora sempre que no estigui aquesta regeneració feta i hem de lluitar per a estabilitzar la nostra platja.
2: En lo... El comboi que anava per el vial ràpid, per fi, que va presentar fa poquet del nucli principal a la part marítima i ara tenim això del marítim. Per cert, com tenim el vial?
3: Bueno, pues el van presentar, estem molt contents, però com tu bé has dit, no? les alegries duren poc perquè ara és veritat que estem molt posats en el tema del deslinde. Però va vindre el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, conseller d'Infraestructures, a presentar el nou vial que connectarà la CV183 en la platja d'Almassora. Un vial de 3 quilòmetres que bueno, pues que serà la seguretat que els almassorins per justícia necessitem. Ja sabeu que arribar a la platja d'Almassora és complicat, són camins agrícoles i que necessitem una carretera que se farà de nou, Raül. Que no és que utilitzarem el camí Esclots, que molta gent me pregunta. No, és una carretera nova. Per això se va presentar el traçat, se van presentar totes les alternatives que s'havien estudiat, el traçat final que es vol fer. Ara, a finals d'octubre, principis de novembre, començarà la consulta pública paisatgística, que saps que ara s'ha de fer i s'ha consulta. Després tornarà a haver una altra consulta perquè abans de fer les expropiacions és en el moment en el que s'explica quins són els terrenys que s'agarraran per a fer esta carretera. Pensar que serà una carretera d'un sentit d'anada, un de tornada i un carril ciclopeatonal. Jo que bueno, pues que serà un canvi i una transformació del nostre municipi i era un compromís, així que molt contents en esta pues, nova presentació que hem tingut.
2: En què tindrem vial abans que la pantalla i sa que volem fer que va al Serrallo?
3: Bueno, pues és que anem a la part, Raül, que també hem aprovat, al mes d'agost vam aprovar el conveni que l'Ajuntament d'Almassora i la Conselleria havíem acordat i el vam aprovar en el plenari. Ara falta també la firma en la Conselleria, en la Generalitat Valenciana, per a començar a renaturalitzar també el parc públic. Com sabeu, són uns terrenys que va adquirir l'Ajuntament d'Almassora i són terrenys que estan entre les cases del Camí Montblanc, els adossats del Camí Montblanc, i el polígono industrial del Serrallo. I que allí no anem a fer ninguna pantalla, no? Com a tal, la pantalla l'estan fent dins de BP. Nosaltres el que volem és renaturalitzar aquest espai per a mitigar els efectes visuals que comporta tindre un polígono industrial al costat de ta casa. I en quant al soroll o els olors, bueno, pues qui són els responsables d'aquests sorolls i aquests olors són els que han de posar aquestes mesures correctores en les seues indústries i també, si cal, compensar els veïns en mesures compensatòries. Així que seguim lluitant per a que aquestes molèsties canvien i que la pantalla siga una realitat.
2: Imagine com passa el temps i les coses que han fet des de que ens van trobar la darrera vegada, precisament en la platja d'Almassora, en el programa ja tradicional de les banderes blaves, ara ja en plural, allà en la Marsala. Tot això va passar després de d'aquesta trobada que van tindre en els projectes que en aquell moment ens van comentar, que ja són, evidentment, realitat. I si ens donem compte, arriben les festes d'octubre. Per cert, que este cap de setmana també ja serà en Almassora.
3: Este cap de setmana tenim Viu la Vila. Viu la Vila, la seua tercera edició cultural i esta nit tindrem la Gala de la Cultura que ho celebrem a lo gran en varios premis, varios premiats que jo vull donar-los l'enhorabona. Vull donar l'enhorabona a Carlos Pesudo, que serà Premi Individual, Lluïssos d'Almassora, Premi Col·lectiu, Caixa Almassora, l'Ànima Cultural, Paco Membrado, cultura tradicional, sempre està pendent de les nostres tradicions, Roser Barberà, que és projecció cultural, i Joan Carles Simó, trajectòria cultural. Són els premiats, així que serà una gala que posem en valor la nostra cultura i a la nostra gent del nostre poble. I per supost, també, el diumenge tindrem els premis Vila d'Almassora, premis literaris, Toni Bellón, en el llibre que ha escrit Les calderes d'Almassora, de la caritat a la identitat. Això sí que és orgull de pertinença, no? Llegir ese títol del llibre. I Mari Carmen Arnau, Els sentits dels mots. Però, entretant, hi ha moltíssimes activitats dins de Viu la Vila, totes culturals, per a gent gran, per a xiquets, per a famílies. No vos pergueu, entreu en la web municipal, en les xarxes de l'Ajuntament, perquè allí està tota la programació que durant 3 dies no se va parar. Esta vesprada comencem i fins al diumenge no parem d'activitat cultural en la vila.
2: I en 2 setmanes i mitja...
3: Festes d'Almassora, visca la Mare de Déu del Roser. I és que fem prefestes també, la setmana que ve ja comencem divendres en activitats prefestes i ja després ja verem, això que tu dius, en poquet de temps ja, les festes en honor a la nostra patrona, la Mare de Déu del Roser. Aixina que estem sense parar en Almassora.
2: Que per cert hi haurà canvis d'infraestructures, algo estan vostès maquinant ahí de solars i de més, eh? Sí. Solars pa festes, això no és molt habitual.
3: Pues era un compromís en els veïns que Almassora per Justícia també necessita un recinte fester propi, perquè on tenim ara la carpa de festes és un espai que ens cedís Caixa Almassora i que este ajuntament està pues, molt agraït, no? L'Ajuntament d'Almassora, i jo com a alcaldessa dono les gràcies a Caixa Almassora per cedir-nos-lo. Però necessitem un espai propi, un espai on puguem posar una carpa o un edifici fester, no? Un recinte fester i que se puga utilitzar pues, tots els dies de l'any, perquè, com tu dius, en Almassora sempre hi ha saraos, no? I per això el primer que calia era buscar un terreny. Teníem un terreny? No teníem un terreny municipal tan gran per a poder fer un recinte fester. I aleshores hi havia que comprar-lo. I per a comprar-lo és que tindré diners. I l'Ajuntament d'Almassora disposava de quatre terrenys que, segons el Pla General d'Ordenació Urbana, no se poden fer edificis, no? ni bueno, pues, ni pisos en preu assequible, sinó són terrenys per a edificar unifamiliars. Com que l'Ajuntament d'Almassora no va a edificar unifamiliars, la seva venda serà les ganàncies que tindrem per a poder comprar ese terreny per al futur recinte fester. Així que estem encaminats, solament se produisca la venda, se podrà comprar un solar de característiques per a poder albergar un recinte fester com Almassora mereix, i a partir d'ahí, com més comprometer, començarem a construir el recinte fester.
2: Bueno, això serà ja passant d'aquest període del 27.
3: Això ja serà un poc més a llarg plaç, perquè en política n'hi ha que mirar present, però també futur.
2: Maria Tormo i Casanya, alcaldessa d'Almassora, gràcies per compartir amb els veïns de COPE aquestes bones notícies i també les preocupacions, sobretot en aquesta línia de costes, i estarem molt pendents del divendres que ve en aquesta reunió virtual, però al fi i al cap virtual, amb la Direcció General de Costes.
3: Moltíssimes gràcies, Raül.
2: És la una de la vesprada i 45 minuts.
0: Mediodia.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
4: COPE más Motor. Los viernes a la una y media de la tarde en Mediodía COPE más Castellón conocemos las novedades y noticias del sector de la automoción de la provincia de Castellón. Una promoción especial de su taxi Castellón, su taxi de confianza y Alborg Limpiezas.
1: COPE más Castellón.
0: Estar informado.
2: Hoy conoceremos las matriculaciones de turismos y todoterrenos que mantienen su ritmo de crecimiento en Castellón y aumentan más de un 13% en lo que va de año. Los vehículos electrificados que siguen ganando terreno en la provincia ya representan más de 3 de cada 4 matriculaciones. El mercado de vehículos de ocasión que continúa creciendo en Castellón y supera las 22.000 operaciones durante los primeros 8 meses del año, y la Semana Europea de la Movilidad que entra en su recta final con actividades educativas, acciones de sensibilización y la celebración del próximo Día Sin Coches en la ciudad de Castellón.
4: COPE más Motor.
2: Buenas noticias para el sector del automóvil en la provincia de Castellón. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecieron durante el pasado mes de agosto un 8,9% hasta alcanzar las 662 unidades. En el acumulado de los 8 primeros meses del año, el mercado suma ya 8.527 vehículos matriculados, lo que representa un incremento del 13,3% respecto al mismo periodo de 2025. El crecimiento se apoya especialmente en las compras realizadas por particulares, que aumentaron más de un 18% durante agosto. También mejora el canal de empresas en el balance anual, confirmando la buena evolución del mercado provincial durante este ejercicio.
4: COPE más Motor.
2: La electrificación continúa ganando protagonismo en las carreteras castellonenses. Durante agosto, los vehículos híbridos